0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. Setè dia de vaga educativa en la Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Educació ha convocat a les 2 de la vesprada una nova reunió negociadora amb els sindicats després de no arribar a un acord en la mesa que va tindre lloc ahir fins a altes hores de la matinada. Per part seu, els equips directius de tots els centres de la Comunitat Valenciana amenacen amb una dimissió col·lectiva coordinada i pública si la Conselleria no presenta proposta escrita, seriosa i suficient, diuen. Dins d'aquesta vaga indefinida del professorat valencià, les famílies del Col·legi Públic Federico García Lorca de València han convocat una acampada reivindicativa amb la qual volen mostrar públicament el seu suport a l'atur i denunciar també la situació que viu l'escola pública. Per part seva, les associacions de mares i pares de l'Horta Sud també han convocat esta vesprada a Paiporta una manifestació de solidaritat amb més docents. Més coses, este matí està cita a compareixer en la Comissió de la Dona al Congrés dels Diputats la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar en el restaurant El Ventorro amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de les inundacions. I en la comissió d'investigació, en este cas del Senat, està previst que comparega avui també la ministra per a la transició ecològica, Sara Jensen. En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà avui un ascens notable de les temperatures màximes, que aconseguirà valors pròxims als 30 graus. Tindrem cel poc nuvolós en general en tot el territori, encara que esta vesprada a l'interior de Castelló podria registrar-se ruixats dispersos. El vent bufarà fluix amb predomini de la component oest. Adeu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bernia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Aquest

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. Maribel Vilaplana ha negat en reiterades ocasions durant la seva intervenció en la Comissió d'Investigació de la Dana en el Congrés dels Diputats que rebera pressions per part del PP o des de presidència de la Generalitat sobre el que va ocórrer el dia de la riuada quan ella va estar durant diverses hores menjant en el restaurant El Ventorro amb l'expresident Carlos Mazón. La periodista ha manifestat el seu desig de que s'esclarisca lo succedit i ha demanat a la Comissió del Congrés que s'acull a la seva declaració en el jutjat de Catarroja perquè diu que no té res cap portar nou a la investigació. La vaga de metges ha iniciat avui per la seva banda la seva segona jornada d'esta setmana amb el suport del 80% segons el sindicat convocant, el SEMS, que a més ha convocat també per a demà dimecres manifestacions així a València i a Alacant. Reclamen més personal facultatiu, millores laborals i professionals i menys sobrecàrrega assistencial. A més, el sindicat mèdic critica que la Conselleria de Sanitat diga que pràcticament no hi ha seguiment, però s'allarguen les llistes d'espera, mentre que des de Sanitat de moment no han oferit dades de participació. Aquest migdia, el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida, està clausurant el punt d'apilament d'enderrocs procedents de les obres de reconstrucció en Aldaia. I a aquestes hores, les associacions d'empresaris i directives professionals de València celebren el lliurament dels guardons Dona i Dona al Jardí Botànic de València, una trobada que busca visibilitzar projectes socials impulsats per empreses de la Comunitat Valenciana. Bon dia.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: 12:41 minutos y seguimos, bueno, seguimos, no empezamos, por lo que a mí respecta, con el señor Adrià. Una vez más nos traen esas investigaciones, esos estudios que están haciendo en la cátedra Joan Noguera, y la verdad es que tocan temas que hace falta saber, y que el terreno que pisas, y tener toda la información que puedas. Adrià, ¿cómo estás? Bienvenido a esta casa, Onda Cero.
1: Hola, hola, bon dia, igualment. Gràcies per comptar amb nosaltres.
0: Bueno, pues una vegada més heu fet un treball d'investigació, perquè sempre s'ha dit, una de les, grans preguntes que tota la gent es fa, sobretot quan acabes el batxillerat o equivalents moderns, és què vas a fer de la teua vida. I jo crec que aquest treball que esteu fent de cara a orientar i de cara a saber el que disposes a la mà, crec que en aquests moments és totalment necessari. En quin nivell està la universitat en aquest aspecte? Perquè tinc entès que alguns dels cursets que estan donant són pràcticament hasta exclusius, no? Això cobreix les necessitats, segons el teu estudi?
1: Bueno, nosaltres hem fet un estudi ampli, d'una perspectiva ampla, en el que hem identificat, primerament, els estudiants que tenim a la Universitat de València, de la comarca de la Safor, i la seva, diguem que l'àrea d'influència, no?, de la ciutat de Gandia, de la comarca de la Safor, que hem tingut una àrea un poc més ampla, però bueno, diguem que en aquest espectre hem analitzat els estudiants que tenim d'ahir de la comarca, quants són i quins tipus de graus, màsters o doctorats estan cursant. De tal manera que tenim una perspectiva, una panoràmica de quin és l'impacte que genera la Universitat de València a nivell de demanda d'estudis a la Safor, no? I després també el que hem fet és intentar conèixer els que volen aspirar a fer aquests estudis de graus. Diguem que hem passat unes enquestes a estudiants de diferents instituts de la Safor, en el que s'hem preguntat, tant a nivell de batxiller com a nivell de mòdul superior, què tipus de graus i d'estudis estarien interessats en cursar. I a partir d'ahí, clar, hem pogut tindre una mostra interessant de quines són, per exemple, quines àrees temàtiques tenen més interès a la comarca, quins tipus de graus i quins tipus de formació predomina. El que es mostra és molt d'interès en àrees molt específiques, com puguen ser les àrees de ciències de la salut o també algunes vinculades a les ciències, socials, tipus graus en dret o graus en administració i direcció d'empreses, i també, diguem que en un poc menys, graus vinculats a les ciències més pures, no?, conegudes com ciències més pures. I això, pues, bueno, ens dona un poc una mostra real de quines poden ser la demanda o necessitats que puguen tindre aquests estudiants.
0: La veritat és que el treball ha sigut impressionant, no? Quants enquestats heu tingut?
1: Sí, bueno, pues per a fer una bona mostra, és una mostra, diguem-ne, representativa, hem recollit 431 enquestes en els diferents instituts de batxillerat i de formació professional de l'àrea de la Safor. I a partir d'ahí, en les respostes tant de primer de batxiller com de segon de batxiller, hem pogut identificar també per municipis i per localitats, diguem, quina és un poc la preferència, no? En el cas de Gandia han detectat una certa preferència a estudis de l'àrea de la salut, per exemple, medicina o infermeria. Seguís molt prop de les ciències socials, com te comentava, de temes vinculats al dret o a l'administració i direcció d'empreses, també sociologia, i en el cas, per exemple, d'Oliva, apostava un poquet més per la banda de les ciències socials i un poquet menys per les ciències de la salut, i en el cas de Tavernes de la Valldigna, un poc per, diguem que són estan els grans instituts, també, en aquest cas sí que és de veres que despuntava un poquet més el coneixement vinculat a les ciències pures. O sigui, també dins del que és el conjunt de la SAFOR tenim certes diversitats, no? I varietats d'interès que no està mal conèixer-les, però bueno, en línies generals, diguem que aquestes tres branques són les que atrauen més en els graus, per exemple, medicina, infermeria, en l'àmbit de les ciències de la salut i farmàcia, en l'àmbit de les ciències socials, dret, administració i direcció d'empreses, i una variant que no he comentat ara és l'alta demanda en el grau de mestre d'educació primària i infantil, que això se multiplica encara més quan parlem de màsters, que és el màster més demandat de la Universitat de València en la zona d'influència de Gandia i la comarca de la Safor, és precisament el de professorat, no? I diguem que això pues, és una evidència també prou interessant.
0: Des del teu punt de vista, dos preguntes. O sigui, està a l'altura la universitat en quant a aquestes demandes? Em refereix que a la universitat d'ací, de la Safor, o està un poc lluny a especialitzar, encara que sabem tots que en fi, que hi ha molta gent, encara que també preguntaria, Adrià, de la salut de matrícula que puga tindre la universitat de la Safor. Va a més o va a menys?
1: Nosaltres, les dades que tenim respecte a la gent matriculada estan vinculats específicament a la Universitat de València. No tenim les de la Universitat Politècnica, ¿vale? Diguem que seria el limitant. El que sí sabem és que el nombre d'estudiants vinculats a la Universitat de València, que vol dir que els graus de la Universitat de València es fan a València, ¿vale? No se fan a Gandia, que és la principal diferència. També és un dels motius, ¿no? per fer aquest estudi, per saber quines possibilitats d'implantació tindria algun tipus de grau de la Universitat de València, no és de la Politècnica, però per saber un poc quin seria aquesta demanda, no? Quins serien els graus més demandats per intentar analitzar aquesta possibilitat d'implantar graus, no? O màsters a Gandia. De fet, la Universitat de València ha apostat últimament per intentar augmentar la seva oferta formativa, que com sabeu, en el cas de la Universitat de València està vinculada a la formació al llarg de la vida, no? Allò que anomenen nou gran, no? En general, i també a cursos específics o bé de postgrau o bé de amb vinculatge, per exemple, a la Universitat d'Estiu de Gandia, etc. Però s'estava valorant intentar donar un pas més i poder a veure quin tipus d'oferta se podrà fer. S'ha volgut centrar en el tema dels màsters, pensem que és una qüestió molt interessant d'especialització que la gent requereix més, no? I que millor agraeix no tindre que desplaçar-se tant a València o a altres ciutats, a Alacant, o altres ciutats que tinguin una oferta més ampla, i oferir aquesta especialització en aquestes rames de coneixement que puguin tindre més interès a la Safor també pot ser molt interessant per a la gent que conviu allí, que ja ha fet el grau i després, bueno, vull fer el màster, però no vull tindre la necessitat de desplaçar-me tant i pugui ser interessant fer-lo a Gandia, no? Per tant, tenim ahí un equilibri de dades que és important per a saber què podrem oferir a l'àmbit de la comarca de la Safor, què necessitats tenim i què podem oferir, i també conèixer un poc, sí que és de veres, pel que dius de la baixa un poc d'alumnat, sí que és de veres que el que detectem en l'estudi és una baixada en el nombre d'estudiants que s'han matriculat en graus i en màsters, especialment en doctorat, no, en doctorat hi ha un equilibri prou constant i un volum de doctorants equilibrat, de diferents àrees també destaquen, diguem, medicina, dret i també alguna vinculada a les ciències socials, però en el cas dels alumnes de grau sí que és de veres que els últims anys hem identificat una baixada d'estudiants que venen de la comarca de la Safor a València a estudiar els graus. Ahí poden haver diferents situacions que no podem dir quina és la conseqüència exacta, suposo que és una qüestió multivariable, no? De diferents raons. Pot ser demogràfiques, poden ser també d'augment de l'oferta de la formació en graus online, que també hem augmentat, i també la presència de més universitats privades, que això fa que l'oferta sigui major i la gent se pugui distribuir, no, més en les diferents possibilitats que tenen.
0: També això caldria afegir, Adrià, el tema del desplaçament i el tema de la residència en València, que quan jo recordo que quan jo era estudiant no hi havia ningú problema en trobar piso d'estudiant. Avui dia és una autèntica pesadilla, no?
1: Sí, no,
0: supongo que n'hi haurà una sèrie de factors, a lo millor aliens a el que és la pura formació, però que influeixen també directament en aquest descens de les matrícules.
1: Sí, sí, tenim una... La universitat és una qüestió que s'està valorant, perquè fins i tot s'ha reduït el nombre d'estudiants internacionals precisament per aquest problema d'accés a, diguem, una vivenda o a una... a un lloc on poder residir durant la teva estada formativa, no? I sí que és de veres que l'elevat preu dels alquilers i també, bueno, de les residències, de les diferents possibilitats de residència, però especialment dels alquilers, és una qüestió que ja està exercint un limitant, no? I per això també és molt possible que aquesta oferta que se poguera desplegar a Gandia poguera ser interessant fins i tot per a gent d'altres comarques que en les facilitats un poc d'allotjament a la ciutat de Gandia, que també té les seves, diguem, limitacions, no? Però que tenim una oferta molt interessant a lo que és la platja, que n'hi ha molta més disponibilitat, hi ha un preu un poc més assequible que lo que és la ciutat de València, podria ser un complement molt interessant per a poder ofertar ahí a Gandia estudis de màster que pogueren, diguem, o de grau fins i tot, que pogueren complementar i foren més accessibles, no? És una variable de les que s'està tenint en compte perquè ja s'està identificant. També depèn un poc del tipus d'estudiant internacional, no? L'europeu té més capacitat econòmica, diguem que no minva tant, però d'altres continents sí que està baixant molt la demanda, especialment d'Amèrica Llatina, que nosaltres som un pol d'atracció molt, molt important per a estudiants que volen fer estudis internacionals d'Amèrica Llatina, i ja el preu de les vivendes està començant a ser un limitant, no?, en la baixada de les matrícules.
0: Molt bé. Bueno, pues una vegada més enhorabona per aquests estudis tan, tan conseqüents que esteu fent, tan intensos, a tu i a tot l'equip que hagi col·laborat, perquè a sobre ha sigut qüestió de projecte, 431 sí, enquestes, no es fan així de la nit al matí, no. Ni per una persona.
1: Sempre costem en un equip, en la càtedra, tenim un equip de professors i de personal, no?, que es dedica com a tècnics, investigadors, que es dediquen a treballar en nosaltres, en els diferents estudis que anem fent, i això és l'objectiu de la càtedra, no?, intentar generar coneixement que aporte informació útil per a la comarca i que per als prenedors de decisions, tant polítics com també del món empresarial, tinguin informació i sàpiguen on acudir per a buscar-la i intentar ser un referent en això, no? És un dels objectius principals de la nostra càtedra, no?, de Pensament Territorial Joan Noguera, que té com una finalitat ser més visible i aportar al territori en el que està, no?
0: Bueno, Adrià, quin serà el proper estudi? Aquí aneu a escorfollar, bueno. que dia molt bé.
1: Bueno, nosaltres tenim una dinàmica de que anem seguint des de l'observatori, sempre anem identificant línies d'interès en base als diferents indicadors que anem actualitzant, i bueno, tenim pròxima una reunió de lo que és la comissió de seguiment, i ahí un poc se fiquen sobre la taula pues, coses d'interès, no? Però nosaltres ja t'he dit que anem estudiant temàtiques econòmiques, qüestions socials, qüestions ambientals que siguin d'interès. La nostra dinàmica és contínua i ens adaptem un poc en certa flexibilitat a les possibles demandes, etcètera, no? No sé, ara no podria dir-te un estudi exacte, sí que estem participant en diverses coses, però bueno, ja quan la cosa estiga més madura ja us ho comentarem.
0: I que no decaiga. Moltes gràcies per atendre-nos, enhorabona per este magnífic estudi una vegada més, i seguirem en contacte.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. Vinga, adéu.
2: Más de uno.
3: El festival que estabas esperando ya está aquí. Duna Dorada.
4: La vi bailando en pijama.
5: Este 22 y 23 de mayo, Oliva se convierte en el epicentro de la música.
6: El viernes, vibra con Cali y el Dandy, David de María, Cepeda, Ella Baila Sola y Las Ketchup.
5: Y el sábado, la fiesta no para. El Arrebato, David Cibera, Efecto Mariposa, Chimo Bayo y King África.
6: Apertura de puertas a las 18:00 horas. No te quedes fuera. Entradas ya a la venta en dunadoradafestival.com. Colaboran Generalitat Valenciana y Ayuntamiento Oliva.
5: Duna Dorada, el inicio de tu verano.
7: Sé pensar si no te veo.
2: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
7: Tú eliges.
2: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un

0: dilluns més compareguem, avui el meu company Jesús Naveiro i jo, com a portaveus del govern, per a donar compte de tot allò que s'ha aprovat en la Junta de Govern que ha tingut... que s'ha fet este matí a les 10:30. Per la meva banda, informar-vos que en primer lloc de la concessió d'una subvenció directa mitjançant conveni de 15.000 euros a l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Safor. L'objectiu és finançar les despeses de manteniment i activitats de funcionament ordinari de l'entitat, concretament l'assessoria gastronòmica que aquesta entitat fa als seus associats i associades, així com la formació amb l'objectiu de mantindre un club de producte en Gandia des del punt de vista gastronòmic. Aquesta assessoria gastronòmica i formació es farà sota el paraigua de l'organització de diversos esdeveniments al llarg del 2026, com són l'assistència a Madrid Fusions 2026 o les jornades gastronòmiques de l'Albergínia Llistada de Gandia, les jornades gastronòmiques de la Cigala de Gandia, la ruta de tapes d'Estapa, Gandia i Platja o la ruta del Putxero 2026-27, entre altres. Per altra banda, també informar-nos de que se torna a sotmetre a informació pública l'estructura de costos de la concessió de la gestió dels tres aparcaments soterranis, substituint a la publicació que es va aprovar la setmana passada per una errada. Sabeu que és un procediment reglat i previ al contracte de concessió en el que l'Ajuntament està treballant i bé, al final contindrà el rescat del que és l'aparcament de la República Argentina i la gestió conjunta dels tres aparcaments. I per últim, per la meva banda, informar-vos de que hem sol·licitat una subvenció de 49.507 euros a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats dins del Pla Restaura per a un projecte d'enllumenat del Moravit de Marxuquera, que, com sabeu, és un dels nostres elements patrimonials més singular. I sense més, li passo la paraula al meu company Jesús.
1: Moltes gràcies, Esther. Bon dia a totes i tots. Bé, continuo jo en els punts que s'han aprovat a la Junta de Govern d'este matí. Com dia, Esther, hem aprovat l'inici del procediment per a l'autorització d'un mercat gastronòmic i d'oci a la platja de Gandia. És una iniciativa que pretén ampliar l'oferta turística i cultural, evidentment també gastronòmica, del municipi, i contribuir així a desestacionalitzar l'activitat econòmica. Dir també que este projecte contempla l'ocupació temporal d'un solar municipal que està situat al costat del parc del Clot de la Mota, és la zona de la platja, també explotar el quiosc bar de la plaça de l'Aigua, que és allí sobre este parc de Clot de la Mota. L'autorització tindrà una duració d'un any prorrogable i s'adjudicarà mitjançant un procediment de concurrència competitiva obert a totes les empreses interessades. Bé, amb esta iniciativa pretenem crear un espai viu, atractiu, pensat tant per a veïns com per a visitants, tots els turistes que puguen gaudir-lo. El plec prioritza propostes que aposten per una programació cultural i familiar de qualitat amb presència d'artistes de la Safor. Es faran espectacles tradicionals, activitats infantils i propostes vinculades a la nostra cultura valenciana. A més, es valorarà especialment l'ampliació del calendari d'obertura amb l'objectiu de generar activitat durant no només els mesos de l'any on hi ha més activitat, com són els mesos d'estiu o temporada alta, sinó també de tot l'any, per conforme dia abans, desestacionalitzar. Creiem que esta proposta permetrà continuar fent de la platja i del Grau de Gandia espais més dinàmics, amb més oportunitats econòmiques i major activitat durant tot l'any. El següent punt que hem aprovat, el projecte de la nova ordenança reguladora del padró municipal d'habitants, és una ferramenta necessària per a garantir que este padró reflectisca fidelment la realitat residencial de la nostra ciutat. Ja sabeu que esta ordenança busca reforçar la seguretat jurídica i millorar el control administratiu davant de determinades situacions, tal com ja va explicar el regidor competent de l'àrea, Adrià Vila, la setmana passada. Gandia és una ciutat d'ordre i amb esta nova ordenança afirmem processos administratius que ja s'estaven aplicant i que ara prenen forma com a normativa. Dir també que és important assenyalar que esta proposta arriba amb tots els informes favorables perceptius després d'un procés de consulta pública prèvia que no ha rebut al·legacions i ara continuarà la seva tramitació administrativa per a la seva aprovació definitiva. També un altre punt aprovat este matí ha sigut una subvenció nominativa de 700 euros a la Germandat del Santíssim Crist Jacent de Resurrecció, en la Crucifixió, destinada a donar suport a diverses activitats vinculades a la Setmana Santa per a desenvolupar alguns dels seus actes, com ara el de les últimes mirades, contribuint així al manteniment d'una celebració que forma part de la identitat cultural, social i també turística de la nostra ciutat. I per últim, també hem aprovat sotmetre a informació pública l'estructura dels costos en relació al contracte de concessió de serveis de transport públic urbà de la ciutat, un tràmit que bueno, ja es va iniciar, es va anunciar o es va avançar la informació a la roda de premsa passada en la que estaven l'alcalde i el regidor competent, la regidora competent de l'àrea, Lídia Morán. Esta informació és més un tràmit perquè s'aprova o someta a informació pública l'estructura d'estos costos del transport públic urbà. I així passe a torn de paraula, precs i preguntes.
2: Más de uno. En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imagen. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
4: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
2: ¿Has perdido puntos de tu carnet de conducir? No te preocupes. En Autoescuela Ruta 66 ofrecemos cursos de recuperación de puntos todos los meses, diseñados especialmente para ayudarte a recuperar tu permiso. Para tu comodidad, dispones de 5 autoescuelas Ruta 66, 3 en Gandía, 1 en Grau de Gandía y 1 en Palma de Gandía. Vas a tener acceso a la mejor formación y recursos. Además, test online 24 horas 7 días, desde la comodidad de tu hogar. En Autoescuela Ruta 66 todo es más fácil. Inscríbete y empieza tu curso ahora. Autoescuelas Ruta 66, tu autoescuela.
5: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
6: De costas y más.
5: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Herencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
6: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
2: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Aquest 13 de juny, Romantic Timoni, la veu dels Smoking Souls. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.
7: Más de uno.
8: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas te ofrece la noticia saludable del día.
9: El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades moviliza al Grupo de Trabajo de Salud de la Unión Europea ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. La decisión se ha tomado tras una reunión entre la directora del organismo, Pamela Randy Wagner, y el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Jean Casella. Durante el encuentro, ambos responsables revisaron la situación actual, las acciones ya en marcha y concretaron los términos de la cooperación. Como primera actuación, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades enviará de forma inmediata a un experto del Grupo de Trabajo de Salud de la Unión Europea a la sede de Centros Africanos para Control y Prevención de Enfermedades, con el fin de respaldar la coordinación y la planificación operativa sobre el terreno. Paralelamente, el organismo estudia el posible envío de más especialistas en ámbitos como la prevención de infecciones, la epidemiología, la vigilancia epidemiológica y la comunicación de riesgos en función de cómo avance el brote. Hasta el 16 de mayo se habían registrado 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos sospechosos en al menos tres áreas sanitarias de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Asimismo, se han notificado dos casos adicionales en Uganda con antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha indicado que persisten notables incertidumbres sobre la verdadera magnitud de la transmisión y ha alertado de que el brote podría ser más amplio de lo detectado hasta el momento. En este escenario, el organismo ha subrayado que la respuesta se ve dificultada por la inseguridad y la crisis humanitaria en las zonas afectadas, así como por el hecho de que el brote está provocado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.
8: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas les ha ofrecido la noticia saludable del día.
7: Más de uno.

0: tema molt d'actualitat, Andrea Gut. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, companya.
0: I és que en les últimes hores l'eina de pagament Bizum s'ha convertit en eixa protagonista d'actualitat, com deia, que a partir d'aquesta setmana ja no sol servirà per enviar diners als amics, també vol convertir-se en eixa nova forma de pagar als comerços.
1: Sí, a tu t'agrada utilitzar Bizum?
0: Sí, el gas té prou, sí, és molt còmode per atraure comptes en amics i tal.
1: Pues això t'agradarà, perquè ja ha fet el salt a aquests pagaments en comerços físics, en tendes, i entra de ple en competència amb Visa i amb Mastercard. El sistema que permetrà fer una transferència instantània als comerços es va activar oficialment ahir, 18 de maig, encara que la implantació serà gradual, poc a poc, i l'aplicació específica, que serà Bizum Pay, no arribarà a tots els usuaris fins al 1 de juny, ja direm com han d'instal·lar-la i tot això. Tot i això, este matí ja hem trobat un comerç de València que fa temps que permet pagar amb Bizum. És el cas d'aquesta papeleria.
2: Mira, nosotros sí que utilizamos el Bizum para los pagos. De momento lo estamos haciendo siempre a través del datáfono del banco que tenemos contratado. Entonces, mandamos una opción de compra a los clientes y pueden pagar a través de Bizum con la aplicación de su móvil. Lo que no tenemos es la opción de que ellos paguen a través de como hacemos los móviles personales. No pueden marcar nuestro número y hacer el Bizum, porque eso, al ser empresa, el banco nos ofreció esta otra posibilidad y lo vemos mucho mejor por todo el tema contable, todo el tema fiscal. Y tampoco tenemos un límite de Bizums al mes, como sería si fuéramos con el Bizum personal. Entonces nos viene muy bien, porque nosotros vendemos a través de la web, vendemos mucho también a través de WhatsApp y de Instagram. Entonces es una forma muy rápida de que el cliente pueda hacernos el pago y tener ya todo el pedido cerrado. Normalmente aquí se paga sobre todo con tarjeta. Muchísima gente ya la lleva en el móvil o incluso en el smartwatch, y sobre todo pagan con tarjeta, pero efectivo lleva ya muy poca gente.
1: Doncs aquest nou servei permetrà pagar acostant el mòbil al datàfon, és a dir, com si pagarem amb la targeta del mòbil o amb la targeta, però serà una transferència directa al comerç. Per això la majoria estan a favor de la novetat. Tenim que dir que no serà, no ens n'anirem de la tenda sense pagar i ja ho deixarem per a després.
0: Clar, no, ja et faré el Bizum després, no, que això sol no passar en els amics.
1: No, tindrem que acostar el mòbil, no, i pagarem com si pagarem amb la targeta del mòbil. Clar. Serà el mateix, però mitjançant Bizum. Parlàvem també amb aquesta farmàcia de València, que encara no té el Bizum instal·lat, però que no tardarà en implementar-ho.
3: Aquí todavía no tenemos implantado el sistema de cobro, pero creo que no tardaremos demasiado, y me parece que es una buena manera de facilitar a la clientela el pago. Y también, yo también soy usuario en muchos comercios y creo que sería bueno también, y a mí me vendría bien muchas veces poder pagar así. Pues yo creo que la tarjeta implantada en el móvil es lo que hoy en día se ha impuesto y es lo más cómodo. En el Bizum creo que hay que trabajar un poquito, y en al sacar la tarjeta también hay que poner el código PIN, y creo que lo más cómodo hoy en día es el tenerlo habilitado en el móvil.
1: I d'on ve tot això? Aquest canvi forma part d'una estratègia impulsada per Europa, pel Banc Central Europeu i la Iniciativa Europea de Pagaments, que busca crear una xarxa de pagament digital europea i reduir aquesta dependència que tenim sobre les grans multinacionals nord-americanes, no? El funcionament, com diem, serà molt senzill. L'usuari descarregarà el Bizum Pay, vincularà el seu compte bancari i podrà pagar només acostant el mòbil al terminal del comerç sense necessitat de targeta física, ni pins, ni res. I qui també ha volgut opinar sobre aquesta novetat han sigut les persones més majors, moltes de les quals encara veuen aquests sistemes de pagament un poc massa moderns, no? Massa llunyans. Això és el que ens contaven aquest matí en València Susi, Genoveva, Ángela i Carlos.
4: Me parece bien simplemente que ayuden a las personas mayores a que eso les valga para algo, que no se los pongan ahí de buenas a primeras y ya está. Eso hay que ayudar a que lo comprendan y que lo asimilen de alguna manera, ¿no? Y que también tengan la opción de pagar con dinero.
5: No, lo que más, en tarjeta, más que nada. Pero lo del Bizum, no sé, porque yo tengo ya 80 años y ya llego tarde a las cosas de los jóvenes.
1: ¿No tiene Bizum usted?
5: No, y no sé si lo celebraré. No me entiendo yo mucho con las nuevas técnicas.
6: Siempre me gusta tener algo efectivo. Las tarjetas como el Bizum, es que el dinero se va volando así, ¿eh? Entonces hay que ir cuidadito, ¿eh? Con dinerito en efectivo. Pero el Bizum es cómodo, y para, a veces, para los amigos. Oye, que te debo esto, y no tienes que ir a su casa y tal. Nos gastamos más con tarjeta, yo creo que sí, ¿eh?
7: Que dejen todas las posibilidades, efectivo, tarjeta y Bizum, que no eliminen ninguna.
0: Bueno.
1: Sí, hi estan les opinions dels valencians d'aquest matí. Bé, l'experiència d'ús serà molt pareguda a la d'Apple Pay o Google Pay, però amb una diferència important, que l'operació funcionarà com una transferència instantània i no com un pagament tradicional amb targeta. Això permetrà que el comerç reba els diners al moment i, a més, desvincula l'operació de les grans xarxes de Visa i de Mastercard. De moment, com diguem, la implantació encara és limitada. No hem encontrat molts comerços

0: treballadores per a restablir els subministraments.
1: Tuve información constante sobre qué estaba ocurriendo y de los distintos operadores. Transporte, distribución, gas, estaciones de servicio para el restablecimiento, que le puedo indicar que en una semana todos los usuarios que se vieron afectados pudieron tener una situación.
0: Hi ha protestes també en el sector sanitari. La vaga de metges ha iniciat avui la seva segona jornada d'esta setmana amb un suport del 80%, segons el sindicat mèdic CESM Comunitat Valenciana. Per a demà dimecres s'han convocat manifestacions a València i Alacant. I l'Hospital Universitari Marina Baixa activa a partir d'avui un nou protocol que permetrà que les dones puguen estar acompanyades durant cesàries programades de baix risc. Onda Cero, Marina Baixa, Ana Climent.
2: La mesura estarà condicionada a la situació clínica de cada pacient i a les condicions de seguretat de l'àrea quirúrgica. La informació s'oferirà en els centres de salut i es gestionarà en la setmana 35 de gestió. La cap de secció d'obstetrícia i ginecologia del Departament de la Salut, Mònica de Vera Gomis, destaca que l'objectiu és prioritzar el benestar en un moment que pot resultar estressant.
3: És important perquè genera mucha menos ansiedad, que eso hace que la paciente esté más tranquila, nos facilita el propio inicio de la lactancia materna, un momento muy importante en la vida de una paciente y de una pareja.
2: Amb este nou protocol, l'Hospital Marina Baixa fa un pas més cap a una atenció més humana i pròxima.
0: I escolten, això, l'Ajuntament de Torrevieja preveu completar a la fi d'este 2026, a la fi d'enguany, després de l'estiu, la retirada de galls, gallines i pollastres que deambulen habitualment pels carrers del municipi. Una actuació que es troba ja en una fase avançada, encara que no completament resolta. Ens ho conta Esther Sánchez.
4: La concejala de Protección Animal, Concha Sala, ha señalado a Europa Press que la recogida de estas aves se realiza de forma semanal, con medio centenar de ejemplares retirados la pasada semana, todo ello dentro de un contrato con una empresa especializada que tiene un año de plazo para ejecutar este servicio. La intervención se puso en marcha tras una nueva adjudicación, después de que la empresa inicialmente seleccionada renunciara al contrato. Según la edil, pese a la presencia de estos animales, no se han registrado incidentes graves, aunque la actuación busca prevenir posibles problemas de salubridad, riesgos de tráfico o situaciones como picotazos que puedan afectar a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables.
0: I mirem ara la província de Castelló. Mor una funcionària de l'àrea de via pública de Borriana després de la col·lisió d'un vehicle particular contra un camió municipal del servei. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial. Anem a Onda Cero Castelló. Juanjo Tobar, conta'ns.
5: El sinistre s'ha produït durant aquest matí a Borriana i, segons han informat fons municipals, les autoritats competents ja han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. El consistori ha traslladat el seu còndol a la família, amistats i companys de la treballadora ja convocat per a demà un minut de silenci a les 12 davant les portes de l'Ajuntament de Borriana en la seva memòria. També des de l'Ajuntament informen que s'han suspès els actes previstos per al divendres 22 de maig amb motiu de la festivitat de la patrona dels funcionaris.
0: I continuem en pàgina de successos. La Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva a 2 homes com a presumptes autors d'un homicidi en grau de temptativa després d'efectuar fins a 5 trets en la façana d'un habitatge de la localitat del Real de Gandia al juliol de 2025. Una de les bales va impactar a l'interior de la casa. I la Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a 5 persones, a 2 de les quals s'ha ordenat ja el seu ingrés a la presó per la seva presumpta implicació en una zona... en una organització criminal dedicada al tràfic de drogues relacionada amb una partida de 1.400 quilos de cocaïna que va tindre lloc fa aproximadament 2 anys. I avui, de 9 de maig, el Palau de la Música celebra els 20 anys des de la nit del vi de la denominació d'origen protegida València. 32 cellers, varietats autòctones i el gran moment dels nostres vins. Ja saben, denominació d'origen protegida València, 32 cellers, varietats autòctones, són 20 anys ja deixant la seva petjada a València, a la Comunitat Valenciana i a la resta d'Espanya i del món. I ara ja sí, anem amb l'última hora de la informació esportiva. Ens la porta Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
6: Què tal, Núria? Bona vesprada.
0: Què hi ha per ahir, per la notícia esportiva? No sé si hi ha alguna coseta més que destaque sobre altres o no sé, conta'ns.
6: Bueno, encara estem a dimarts, ja tenim a tots els nostres equips de la Comunitat Valenciana preparant l'última jornada de Lliga d'este cap de setmana, on el València, recordem, lluitarà per tornar a Europa, mentre que Llevant i ells volen aconseguir la seva permanència a la primera divisió. I comencem per ahir, pel València i Llevant. Quines són les novetats?

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: La Rafa La Torre.